0: hasta el 20 de septiembre, con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. VCF Media, VCF Radio.
1: Ahora la pelota que suena, espera Ramazzani, se la emporta Ramazzani, Ramazzani, Ramazzani, Ramazzani, Ramazzani, gol, gol, gol, gol, gol, Ramazzani, gol, Ramazzani, gol, Ramazzani, gol, el gol del Valencia, el gol de Ramazzani. Uafetote y Solete se han portado la pilota. Serena Perdins y a definir Ramazzani para avanzar al Valencia en el minuto 49. Marca Ramazzani, avanza el Valencia 1-0. La recupera Renzo, la bola chuara y para Gaya. Abore Gaya, pero anda izquierda. Gaya que bola arriba, retalla ve Gaya. Continúa Gaya, me el balón, la centra Gaya. Sadik el remate.
2: ¡Gol!
1: ¡Y gol!
2: Ahora sí, ahora sí.
1: Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, gol. El segundo del Valencia. El segundo de Sadik en el minuto 58. La centra desde Gaya, que ve arriba ya con retalla, con Lila coloca. Y ahí Sadik rematanta y marcanta el segundo gol para el Valencia, el que puede ser el de tranquilidad para rematar una victoria que puede ser fundamental.
3: VCF Radio, el cor de la afició.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. VCF Media. VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Frank, que rep ahí en banda dreta. A veure que Frank ho intenta, continua front de la pilota, la fica per André Almeida. A veure André dins l'àrea, a veure André, a veure André, busca el passe dins i acabi... Gol!
2: Gol! Gol!
3: Vamos!
1: Gol! De acá, gol!
3: Venga.
1: Gol! El gol del València! El gol de Diakabi! En el minut 50, no, que bé ho havia fet el València. Ahí ha sigut André Almeida, que entra dins l'àrea, que ha vist el pas arrere, ahí entrava Diakabi. I el francès que marca avançant al València, donant la sorpresa en el Pizjuán. Diakabi, 0-1. Allà va Gattoni, Gozzili, ha llevat la pilota Oduro. Se la emporta Oduro, el passe per a Javi Guerra, gol!
3: ¡Gol! ¡Vamos! ¡Joder!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol!
3: ¡Qué golazo! ¡Vamos, niño!
2: ¡Toma, Javi!
1: ¡El gol de Javi Guerra! ¡El gol que puede donar la victoria al Valencia! ¡Qué ve! En el minuto 88, como había recuperado esa pilota, sí señor, ahí el Valencia.
3: ¡Qué bien le pega!
1: Y ahí Javi Guerra, que ve, le ha pegado para marcar el gol, que puede ser el de la victoria.
3: Son mi niño,
1: del
3: coño.
1: Valencia, Javi Guerra, igual que en Valladolid.
4: Hola, soy Wifi, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents... on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
1: De nuevo el balón para Martín Tejón, la pencha Martín Tejón, dislaria y gol en propia puerta. ¡Gol en propia puerta! ¡Gol!
3: ¡Bien!
1: ¡Gol! ¡El gol del Valencia marcate en propia puerta, Lourense! ¡Arribate el primer gol del Valencia! En el minuto 5 de esta segunda parte, la centrada era Martín Tejón desde la banda derecha y el balón en propia puerta,
6: cree que hace gut Fran Carmona, el central.
7: Sí.
6: El que ha fica la pilota d'Islaria, volia ahí rebutjar-la, ha anat cap a dins, marca en pròpia porta Lorenzo, s'avança el marcador, el València no Couto. Està soles ara Sadik, buscant el passe per a Sergi Tenés, valor per a Sadik, Sadik d'Islaria, vore Sadik, ho intenta, gol! Oh!
8: Vamos!
6: Gol de Sadik! De Sadik! De Sadik, el gol! El gol del València, el gol de Sadik Umar, que s'estrena com a golejador en ixe segon gol que ha marcat en el 32 d'esta segona part. Bona ahí la jugada, el baló d'Islaria, li l'han col·locat a Sadik i quin remat! Quin remat que ara sí, sí que ha marcat Sadik, que havia tingut ocasions, però ara no ha fallat. No ha marcat, s'estrena com a golejador Sadik Umar, el 0-2 per a rematar el partit, la victòria, esperem que l'eliminatòria.
9: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
10: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
11: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amun Valencia.

0: El Partit del València a VCF Radio.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa, de Juan José Valencia. Una vegada més,

0: efectius i 24 gols a favor per 13 en contra, lo que el convertís en un dels equips menys golejats.
1: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.
2: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
3: Este és l'11 del València que ja diem està obligat a guanyar per eixir del descens. En la porteria, el de Macedònia, Stole Dimitrievski, defensa de 4 avui, amb Unai Núñez, el bàsquet, que avui va jugar de lateral dret per l'absència de Thierry i de Fulquer lesionat. Ahí va estar Unai Núñez, parella de centrals per al Daldalla, que torna a la titularitat César Tàrrega, i el suís serà Aixomer, que està en un molt bon moment. Per l'esquerra, el de sempre, el de Pedreguer, el capità del València, José Luis Gallà. Centra el camp, el doble pivot per al suís, Filip Urinić. I per a Pepelu, per al de Denia, per a l'Excel, llevant les bandes avui. Per a la gran novetat, el belga Radji Ramachani, el sevillà Luis Rioja. I en la davantera estarà l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán. I el golejador d'este València ja va marcar en la primera volta en la victòria davant el Levante, Hugo Duro. I per part del Levant, que entrena el portugués Luis Castro, Marc Ryan, l'australià, l'ex del València, la porteria, defensa de 4, banda dreta per al canterà, Nacho Pérez, parella de centrals, l'argentí Matías Moreno, i de la Manu Sánchez en banda esquerra. El centre del camp, el doble pivot per a Kervin Arriaga, el d'Honduras, i el capità Pablo Martínez. Les bandes per al canterà Tundé i Iker Lozada, mitja punta per al sevillà Carlos Álvarez, i dalt el golejador d'este Llevant, Ivan Romero. Xiularà el madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias. El València no ha perdut amb este àrbitre. Va empatar en Mestalla recentment el partit davant l'Elx. Va guanyar en Mestalla davant l'Atleti de Bilbao amb Ortiz Arias. Que continue la ratxa Víctor Barea, quan ahí està la fallera major de València, no?
4: Doña Carmen Prades Gil, acompañada por los capitanes José Luis Gallá y Pablo Martínez, va a ser la encargada de hacer el saque de honor. Ahí está la representante de todos los valencianos en las fallas que se aproximan, golpeando el esférico con el aplauso de los jugadores de uno y otro equipo, por supuesto también los asistentes a este Ciudad de Valencia. Todo preparado para que arranque el choque. Ojalá con Ortiz Arias el Valencia siga esta temporada sin conocer la derrota, pero que se dé el resultado que conseguimos frente al Athletic Club con esa victoria ante el conjunto vasco.
3: Bueno, pues todo está preparado así en el Estadio Ciudad de Valencia para que comience este partit. Van a ser les 6 i mitja de la vesprada en punta. Ahí está el nostre València avui, com diuen, completament de blanc, en un estadi que va estar ple fins la bandera, 25.000 aficionats caben, i ahí estan els nostres, els més de 500, però ja dic, per tot l'estadi, ni han bufandes, ni han senyeres, ni han camisetes del València. Va a començar el partit, ja sé que ho anem a contar en VCF Media Radio des de qualsevol part del món. Pots escoltar-nos per l'app, per la web i per la ràdio 92.6 de la FM, emissores col·laboradores. Avui el partit és televisat per Movistar, també tindrem l'opció d'àudio. Àudio número 6, comença el partit, comença el derbi, vinga València.
5: Que la perdem.
3: A per la victòria. A per ells, ahí està ese primer baló que fica en moviment el Llevant. Ahí hi ha una falta de Pepelu, la falta de Pepelu sobre Pablo Martínez, i evidentment este va a ser l'ambient que li espera a Pepelu.
5: Es que es de locos, porque vamos a ver, sacamos del centro, jugamos el balón atrás, tírala en largo, no la tires en corto.

0: Porque este año estamos todos.
1: Maybe you find what holds you together when things start to tear apart.
2: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta, incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
5: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
4: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
7: ¿También es el mío?
8: Mestalla es eterno. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
9: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
8: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
8: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
8: Sense oblidar-nos del Mestalla.
12: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
8: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
8: Ni de la Academia.
14: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
8: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
15: Hola, sóc Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio del València. Amunt!

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de la

0: salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència, és a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per lo tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obes o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
2: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
0: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'Estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se va trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
3: ¿Hay diferències entre distintes comunitats autònomes?
0: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'Estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres, entre elles

0: Per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, 1 de cada 5, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, 1 de cada 2. És a dir, obesitat, 1 de cada 5. Sobrepès i obesitat, 1 de cada 2. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, 1 de cada 5. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes, pues no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
2: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
0: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. 1 de cada 4 xics i 1 de cada 4 xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
3: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
0: Lo primer que n'hi ha que pensar és que l'obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens ha de preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços Primer, de no desenvolupar obesitat. I si la desenvolupen, fer que s'aborde de una manera integral para que revertisca i xa un ben de pes i torne a ser xiquets que tinguen un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe. I doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida, de l'obesitat infantil.
0: Moltíssimes gràcies.
4: ADN València Club de Futbol.
5: València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! ¡Vigo! ¡Javi Guerra!
5: T'informem cada dia amb rigor.
1: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo...

0: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
1: Jornada 3 de Lliga i disputem el primer partit fora de casa. Este diumenge des de les 6:30 a l'estadi Abanca Riazor i per VSF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube. Honey, Deportivo de la Coruña, València. Tornem a este mític escenari anys després i ho fem amb la necessitat de sumar per redreçar l'inici lliguer, però també amb la confiança que ho podrem aconseguir. No t'ho perdes amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el Deportivo de la Coruña, València, a la Ràdio del Sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la Ràdio del Sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. VCF Media Radio, la radio del sentimiento.

0: Keitxe, perquè Keitxe, evidentment, ja sabem així com se les gasten en el seu estadi, encara que no estarà en el seu millor moment, però és l'ADN del seu entrenador de Bordalàs, que el coneguem ben bé també en el València. Pues juga Stoli Dimitrievski, la pilota buscant ahir a Copete el Sevilla, el central que jugava en llarg, però ahir per aquí per a ningú, directament per al porter, per a David Soria, que fica ja la pilota en moviment buscant aquesta línia central, Gené. Ahí en Domingos Duarte, ara obria la banda esquerra per a Diego Rico, en llarg, ixa passada per a Adrián Liso, i ahí Fulquier arrere per a Stoli Dimitrievski, que en cama dreta, conforme li venia la juga llarga, ara vol recuperar la pilota el Getafe, ahí està la pressió, està fent ahí també César Tàrrega, el xoc que continua, la pilota que la recupera Luis Rioja, ajudant també en defensa el Sevilla, per a que la traga i la llunya, i se való César Tàrrega, encara que la pilota l'ha recuperat de nou el Getafe. És Adrián Liso el que busca la centrada d'Islària. Pepe Lu que trau el baló. A veure la contra de Lucas Beltrán. Per a Hugo Duro. Corre Hugo Duro. Però ahí Gené li ha guanyat la partida a Hugo Duro. I el baló per al porter del Getafe de Avisoria. Quan ara ha pitat una falta. La falta de Hugo Duro sobre Gené. Diu l'àrbitre el manxec Isidro Díaz de Mera. Ha pitat ixa falta de Hugo Duro sobre Gené. Díaz de Mera, que és el segon partit que li pita al València esta temporada en Lliga. Va pitar en Girona en Montolivi, la derrota del València en aquell partit 2-1, i en Copa ens va pitar davant el Cartagena, que eliminaren el Cartagena en la pròrroga. Díaz de Mera, que està avui ajudat pel VAR per Trujillo Suárez, quan va traure el València de banda des de la part esquerra, terreny de xoc propi. Va ser José Luis Gallal que fique la pilota en moviment per a Hugo Duro. Ell la volia jugar. Gallal, baló que se'n va fora. És banda i va ser de nou per al València. Comentava en la prèvia, Ricardo, avui la gran novetat en este 11 del València, Danjuma, que tornava la titularitat. L'última titularitat d'Danjuma va ser en el partit davant el Sevilla, i deia jo que necessitem més gols de tots, però també especialment de Danjuma, perquè és un jugador, per la seva qualitat i pels seus gols, que necessitem, i Danjuma no marca des del partit davant l'Oviedo, precisament en Mestalla, el passat mes d'octubre. És un jugador a recuperar,
1: Bueno, siempre se pide elementos, muchos más elementos delante, porque supuestamente vas a tener más posibilidades de marcar goles, pero sobre todo hay que meter en el campo los que las generan las ocasiones. Y Danjuma es un jugador que, por su forma de jugar, evidentemente es de los que tienen que crear ese tipo de ocasiones, ¿no? No está jugando de titular indiscutible, pero que su calidad es espectacular, vamos, está más claro que el agua. Pero, eso sí, tiene que pelear por demostrarla y decir, aquí estoy yo y nada. O sea, esperar a ver cuál es el rendimiento que nos ofrece.
0: Bueno, pues este en el minuto 7 de esta primera parte. Empata 0 así el marcador entre Getafe y Valencia. Se incorpora también la retransmisión de este partido el nuestro compañero Víctor Barea, que hasta contarnos la victoria importante del Valencia femení en el Antonio Puchades davante el cacereño. Víctor, ahora busquen la victoria del Valencia sin Getafe. Ahora sí es deberes.
2: A ver si llega la segunda de este domingo. De momento, con un equipo que está bien plantado sobre el terreno de juego, vistiendo completamente de blanco, como le gusta a nuestro querido Ricardo Arias, y tratando de confirmar las buenas sensaciones del otro día en Copa del Rey, ahora trasladarlas a la Liga y a la necesidad que tenemos.
0: Sí, ya aprovechar y comentar también la previa y esa buena inercia del bon partit que va a hacer el València en el plantío davant el Burgos, salvant les distàncies, el rival és diferent, però també era un partit molt lleig el que va jugar el València per les condicions climatològiques. Uh-huh. El rival també era molt dur i el València el va traure endavant. Pues jo crec que amb molta serietat i també en aquest espírit competitiu que n'hi ha que mostrar també en aquest partit. A veure, Lucas Beltrán, que toca la pilota, l'aixa per a Luis Rioja. En banda està sol el Sevilla, allà que se'n va Luis Rioja, acompanyant també Urinic. Continua Luis Rioja, ara se'n va per dins. Canvia el xoc, busca banda esquerra per a Gallà. Gallà massa llarga, no va arribar Gallà. Se li va el passe de Luis Rioja. El baló a servici de banda favorable al Getafe.
2: Decíamos en aquel partido que el Valencia supo interpretar muy bien lo que requería el choque para superar al Burgos, siendo es cierto un rival de inferior categoría, pero al final supiste acoplarte al tipo de partido que había que hacer para superar la eliminatoria. Richard, cuando vas al Coliseum

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubeix, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923, el camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar al Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Radio 107.4 i Llosa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per la app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: Hola afición, soy Iker Córdoba. Sigue la Radio Valencia todos nuestros partidos.
1: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
2: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
1: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
3: Así estem ja en el Coliseum, en lo que ha sigut esta matinal de diumenge, la victòria del València femení, l'empat del Mestalla. Ara anem amb este Getafe-València, primer partit de la segona volta a la Lliga, on el València busca eixa victòria per eixir del descens, per a trencar la mala dinàmica que porta i anar eixint de eixa zona en la part de baix de la taula de la classificació. Tot està preparat així en el Coliseum, l'11 del València. Ja vos l'hem comentat, en Dimitrievski la porteria, en Fulquier, Tàrrega, Copete i Gallà. En defensa, Pepe, Lugrinis, doble pivot, les bandes per a Luis Rioja. Dan Juma, la gran novetat que torna la titularitat. El neerlandès la cobra i dalt en la davantera, Lucas Beltrán. I el golejador del València, Hugo Duro. Va a començar el partit, va a xiular el manxec Isidro Díaz de Mera. Estarà ajudat pel VAR per Trujillo Suárez. I anem allà, València, vinga, que el partit és important. A veure si podem aconseguir la primera victòria de la temporada fora de casa. Comença el partit en el Coliseum. Teu compte, UCF Media Radio. Vas a poder escoltar des de qualsevol part de món, per l'app, per la web, pelle, també per la ràdio 92.6 de la FM. Ui, el partit és televisat per Movistar. Tenim l'opció d'àudio, opció d'àudio 4, per escoltar tots els nostres comentaris, és de Ricardo Arias, de Víctor Barea, que ara s'ha fet girar també la retransmissió, i servidor que vos acompanya. Ha començat ja el partit, ataca el Getafe, el baló és per Enixa, banda dreta, s'entrava d'Islària, ojo el remat, el baló que atrapa Stole Dimitrievski, el porter de Macedònia, que ja fica la pilota en moviment, llarga, buscant ja Lucas Beltrán, pues de porteria a porteria, el llançament de Dimitrievski a les mans de David Soria. Ricardo Arias, pues lo que han dit avui en este, en estos partits Getafe-València, València-Getafe, avui tenia que sempre apelar a ese espíritu competitiu, combatiu, que n'hi ha que tindre en estos partits. Y més así en Getafe, un famoso de test que no guanya el València.
4: No, porque además es que la única manera de salir de la situación en la que nos encontramos, o sea, hay que ser realista. Si quieres salir y no tener preocupaciones y no quieres y quieres jugar más tranquilo y jugar por otra cosa, tienes que venir aquí, tienes que intentar ganar. Ahora, ¿que va a ser difícil? Por supuesto, pero como mínimo tú también se lo tienes que poner igual de difícil a ellos.
3: El València que juga completament de blanc, ui, camiseta blanca, pantaló blanc, calces blanques, ceniza, equipació Puma, davant este Getafe, que al igual del València, també està obligat, eh? Ells porten 5 partits sense conèixer la victòria i també volen guanyar per a no complicar-se la vida. Però bueno, anem a veure si nosaltres li ho podem impedir, ui, així en esta matinal d'este diumenge, 18 de gener, quan pressionava Pepelu, bona recuperació, Pepelu se l'emporta Lucas Beltrán, ja el vikingo, li ha fet una falta per darrere, no pita res l'àrbitre, el xoc continua i la pilota és per al Getafe, per a Diego Rico, que busca ahí Adrián Liso, en ixa banda esquerra, encarant Liso, buscava el passe ahí que vol recuperar Urinic, ve el suís, allà va Urinic, però ha pitat una falta, l'àrbitre, Díaz de Mera, pita falta, no, està comprovant que el baló sembla que està desunflat i per tant n'hi ha que canviar-lo. I ahí, pues el canvi de pilota per a que se remamprenga el partit i el xoc en estos, pues, quasi 3 minuts que portem de la primera parte en el Coliseum. Getafe 0, Valencia 0. Ahora las centrales de la banda izquierda, defensante el Valencia, Ixebaló, ahí está Fulquier, Tárrega, Copete y Gallá, la defensa hoy del Valencia. Ahí estará Luis Rioja también ayudando defensivamente, el balón arrere para que juegue el Getafe. Busca Benítez, balón dins l'área del Valencia. Hugo Duro que vola allunyar ixa pilota, la lluita ahí. Hoy es partit, con se sol dir, de ficarse el mono de faena, Ricardo, ¿eh?
4: Sí, así es. Yo creo que no hay que, hay que hablar mucho para saber contra el equipo que te enfrentas. Y lógicamente, ya lo he dicho, ¿no? Más de una vez. Creo que la mejor manera de contrarrestar al Getafe es jugar como mínimo y exponer lo mismo que exponen ellos en los terrenos de juego. Convertirse en un equipo complicado, difícil. Ser aguerrido y sobre todo ser serio, ¿no?
3: Tú tienes que jugar en la mateixa o més intensitat que Eche, perquè Eche evidentment ja sabem així com se les gasten en el seu estadi, encara que no estarà en el seu millor moment, però és l'ADN del seu entrenador de Bordalàs, que el coneguem ben bé també en el València. Pues juga Estoli Dimitrievski, la pilota buscant ahí a Copete, el Sevilla, el central que jugava en llarg, però ahí per aquí per a ningú, directament per al porter, per a David Soria, que fica ja la pilota en moviment buscant ixa línia central. Gené ahí en Domingos Duarte, ara obre la banda esquerra per a Diego Rico en llarg, ixa passada per a Adrián Liso i ahí Fulquier arrere per a Estoli Dimitrievski, que en cama dreta, conforme li venia la juga llarga, ara vol recuperar la pilota el Getafe. Ahí està la pressió. Está ofenta ahí también César Tárrega. El choque continúa. La pilota que la recupera Luis Rioja. Chudán también defensa el Sevilla. Espera que la traga en la yuña. Y se baló César Tárrega. En Caragüey la pilota la recupera de nuevo el Getafe. Es Adrián Liso el que busca la centrada de Islaria. Pepe Lu que trae el baló. Ahora en la contra de Lucas Beltrán. Pero a Hugo Duro. Corre Hugo Duro. Pero ahí Genelia baña la partida a Hugo Duro. Y el baló para el porter del Getafe, David Soria, cuando ha pitado una falta. La falta de Hugo Duro sobre Gené, de un árbitro, el manchec Isidro Díaz de Mera. Ha pitado esa falta de Hugo Duro sobre Gené. Díaz de Mera, que es el segundo partido que le pita al Valencia esta temporada en Liga. Va a pitar en Girona, en Montolivi, la derrota del Valencia en aquel partido 2-1. Y en Copa ens va a pitar davante el Cartagena, que eliminaron al Cartagena en la prórroga. Díaz de Mera, que está avui ajudat pel VAR per Trujillo Suárez, quan va traure el València de banda des de la part esquerra, terreny de xoc propi. Va ser José Luis Gallal que fique la pilota en moviment per a Hugo Duro. Ell la volia jugar. Gallal, baló que se'n va fora. És banda i va ser de nou per al València. Comentava en la prèvia Ricardo avui la gran novetat en este 11 del València, Danjuma, que tornava la titularitat. Pues bueno, l'última titularitat de Danjuma va ser en el partit davant el Sevilla, i deia jo que necessitem més gols de tots, però també especialment de Danjuma, perquè és un jugador, per la seva qualitat i pels seus gols, que necessitem, i Danjuma no marca des del partit davant el Sevilla.

0: descuenta el pase per a Urinic, arrere per a Pepelu, i Pepelu arrere per a Stole Dimitrievski, el porter del València. Sadik i Lucas Beltrán, els dos davanters. Sabor i Xevaló, que li queda Diego López. Diego López que retalla, se volia anar per dins, no ha pogut. I al final li han llevat la pilota i el baló és per al Getafe. Ojo, Xevaló en llarg, la pilota ahí, Copete, la disputa en Adrián Liso. I s'ha fet amb ella finalment el València traguent la Pepelu. Us canta Diego López, el Guajín controlant-la. El baló ahí per a, que volia jugar Fulquier. Des de la banda dreta, Fulquier té el baló. Hi ha una falta de Fulquier, la que li ha fet ara en Barri. I el baló que va ser per al Getafe. En este minut que estem ja, 17 de la segona part, continua el 0-0 al marcador. Aguantar és el Getafe, el que busca la centrada des de la banda dreta, el baló, talla i Copete. A córner una altra volta. Un altre córner per al Getafe. Una altra centrada i lateral. Copete, que ha desviat i se baló a córner. Ja lleva una altra volta Luis Milla. A traure córner, a traure ixe córner. Ells així volen traure petroli sempre d'estes jugades. Estes jugades a baló parat. Baló ara que busquen la centrada, vore Lucas Beltrán, que pressionava ahí, la recupera Lucas Beltrán, Sadik se vol emportar aquesta pilota, vore Sadik, continua Sadik, al final pita falta Sadik i tarxeta. Oh, tarxeta per a Sadik. Tarxeta per a Sadik. Per aquesta falta.
1: Por un golpe en el rostro el jugador del sí, Getafe, sí, dice. Sadik sonríe y dice, pero vamos.
0: Pues la falta que ha de pitar l'àrbitre a Sadik, que li ha costat la tarxeta groga al davanter nigerià de València, que acaba d'entrar al terreny de xoc. Este minut 18 de la segona part.
1: En fin. I l'opció de que ells colguen el balón a l'interior sí. de l'àrea, que és el que va fer.
0: I ells van a penjar una pilota dins l'àrea. Aprofitar, com diem, aquestes jugades a baló parat, en escorren, es faltes. Pues allà va Luis Milla a botar ixa falta. El baló dins l'àrea, aneu a ixa pilota, directament se'n va fora. Directament fora, és nostra, vinga. I va ser per al València i per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, que va ficar la pilota en moviment. En moment, calfant, continuem calfant en la banda. Javi Guerra, Almeida, Ramazzani. Todos en cuanto a jugadores de ataque.
2: Nos quedan dos cambios, ¿no?
0: Jesús Vázquez y Rubén Iranzo. Pues allá va Dimitrievski, traure en llarg. La pilota buscante y a Sadik. No ha podido arribar Sadik. El baló está a punto de ixir per línea de banda. Ahora sí, Lambina y fora. Va a ser banda y va a ser nuestra. Va a traure Diego López. Des de la part dreta, terreny de xoc del Getafe. La deixa Diego per a que siga Fulquier. Que fique la pilota en moviment. Va el de Guadalupe. Buscant ahí el desmarc. Buscant a Diego López. Diego López que no pot arribar. Sadik que controla la pilota. Ahora es Sadik. Cau. No n'hi ha res, diu l'àrbitre. Continua la disputa eixa pilota. Santa María que s'ha fet mal. Recupera. Ugrinich, obre Ugrinich a banda esquerra per a Luis Rioja. Entra Luis Arrere Gallà, buscava el xut ahí, el remat de Gallà, però ahí ha ficat la cama el jugador de Getafe, se n'ha anat fora. Ixa pilota, que va ser de nou per al València, en servici de banda.
2: Que pena.
0: L'havien vist bé, però bueno, ahí de seguida tapat ixe tir, ixe remat de Gallà, a lo que jugava ahí, volia jugar Gallà. En servicio de banda, la pilota que trajo el Getafe. Baló que va a jugar ahí Fulquier. Ni a falta de Fulquier. La falta del lateral del Valencia. La pelota que va a ser para el Getafe. El minuto 21 Estembia, ¿eh? Esta segunda par continúa el 0-0 al marcador. Ara és el Getafe, el que troba la pilota és darrere. Domingos Duarte i Gené, els dos centrals. Gené que va colpejar en llarg.

0: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.

0: Sonor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no, després, pues, depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues, cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones, noches mágicas, de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Celia Fernández, seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.